0: queda, güey, de otro rote. No.
1: Hopes,
0: los imatges.
1: Endures,
0: els eslògans. No queda res. Fins i tot, el seu cas ha desaparegut. La seva tomba està buida. On és el cos de Durruti? Va ser Franco que el va fer treure del cementiri de Montjuïc? Van ser els comunistes, els socialistes, els feixistes... La realitat és que el seu cos ha desaparegut. Això és ok.